0: Ascolta Musica Nit.
1: Acaricia

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret. We'll be right back.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
3: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem, com tots aquests dies d'estiu, amb l'audició del proper dissabte, 1 d'agost, a la plaça de la Vila de Lloret. Serà amb la cobla Sant Jordi qui actuarà. La primera sardana que interpretaran de concert o per escoltar serà Faluga, del mestre Eduard Toldrà. Escoltem-la interpretada per ells mateixos, la Sant Jordi.

La Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Faluga, sardana del mestre Eduard Toldrà. Seguim endavant. Encara amb el ressò de la Festa Major de Lloret, avui acaba, fem un apunt del fet del patronatge lloretenc de Santa Cristina. La nostra festa de Santa Cristina no és exclusiva de casa nostra. També trobem altres pobles que la tenen de patrona. Santa Cristina d'Aro, Santa Cristina de Corçà, Santa Cristina de l'Armentera, Santa Cristina del Canadal, la Jonquera, Santa Cristina de la Bisbal del Penedès i Santa Cristina d'Artana, a la Plana Baixa. Per tant, no estem sols. Tots aquests pobles han celebrat també la Diada. El mestre Josep Masoquer era de l'Armentera, a l'Alt Empordà, i va dedicar una sardana al seu poble i a la Santa, que titulà Santa Cristina de l'Armentera. Escoltem-la per la vila de la Jonquera.

hem escoltat Santa Cristina de l'Armentera, una sardana del mestre Josep Masoquer. I per acabar la festa trobem avui a Lloret, a la tarda, ball de plaça i sardanes, i a la nit, a la Caleta, concert de festa major, tot amb la principal de la Bisbal. Convidem nosaltres la festa musicalment, i serà amb la sardana del mestre Heribert Segalà, comiat a Lloret, que escoltem per la cobla Salvatana.

Com la Salvatana ens ha interpretat Comiat a Lloret, sardana del mestre Heribert Segalà. I de la Festa Major de Lloret passem a la de Blanes. Avui diumenge comença la Festa Major de Santana, de Blanes. Per tant, empalmem en pocs dies les festes majors de tota la selva marítima. Tossa per Sant Pere fa 4 dies, Lloret i Blanes ara. Situem-nos musicalment a Blanes, amb la sardana del blanenc, ara terruellenc, Jordi Molina, que dedica al seu poble de títol Blanes. Escoltem-la per als mongrins, amb el mateix autor a la tenora.

Hem pogut escoltar Blanes, sardana del mestre Jordi Molina, a càrrec dels Montgrins. I a Blanes hi trobem sobretot en aquestes diades els seus famosos focs, i sempre hi trobem els seus jardins. Ens ho recorda la sardana que dedicà aquests elements blanencs al mestre Siegfried Galvany. Blanes, jardins i focs. Escoltem-la per la principal del Llobregat.

La principal del Llobregat ens ha interpretat Blanes, Jardins i Focs, del mestre Siegfried Galbany. Per tant, si us arribeu a Blanes, també trobareu un munt d'actes festius dedicat a aquests dies de festa major, a part dels focs. El compositor blanenc Josep Albertí dedicà a Blanes una sardana festiva, que va ser famosa en el seu temps, i encara avui, Blanes Festiu. La podem escoltar de la mà de la cobla salvatana.

Per la Salvatana hem escoltat Blanes Festiu, sardana del mestre Josep Albertí. I ja que avui se celebra la festa de Santa Anna, felicitem a totes les Anes amb la sardana del mestre Francesc Joanola, Anna, que es la porta a la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat Anna, sardana del mestre Francesc Joanola. Fem una sardana d'estrena. El passat mes de juny, a l'aplec de la Bisbal d'Empordà, el mestre Esteve Palet de Banyoles va estrenar la sardana Sota les voltes, en referència a les famoses voltes de la Bisbal. Escoltem-la per la principal de la Bisbal, que la va estrenar.

Hem escoltat Sota les voltes, sardana d'estrena del mestre Esteve Palet per la principal de la Bisbal. Anem a les sardanes solistes. Dins les nostres sardanes solistes d'avui us proposem una de dos fiscorns i una de tiple. La de dos fiscorns és del mestre Conrad Saló, Reclam, del 1943, poc coneguda i també actualment poc interpretada. Fan falta un parell de fiscornaires destacats per interpretar-la. Escoltem-la per la principal del Llobregat, amb Ivan Bibiloni i Eduard Prats, els fiscorns.

Hem escoltat Reclam, sardana del mestre Conrad Saló per la principal del Llobregat. I com dèiem, la segona sardana serà dedicada al Tible, Un crit al cel, del compositor i tiblaire Lluís Pujals, estrenada a Abrera el 2018, interpretada per la principal de la Bisbal, amb el propi autor, el solo de Tible.

0: Per la principal de la Bisbal hem escoltat Un crit al cel, sardana del mestre Lluís Pujals.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat, molt abundant aquesta setmana. Per avui, a Lloret, a la tarda, Vall de Plaça i sardanes. I a la nit, com dèiem, a la Caleta, concert de festa major, tot amb la principal de la Bisbal. Recordar que el proper dissabte, dia 1 d'agost, a les 10 del vespre, a Lloret, hi trobarem la Cobla Sant Jordi. Seguim amb avui, a Blanes, Cobla Flama de Farners, a Malgrat, Cobla Canigó, a Pineda, Cobla Ciutat de Granollers, a Calella, Cobla Marinada. Aquestes quatre audicions a 7:45 del vespre. A Palamós, a les 8 del vespre, Cobla Principal de Cassà. A Mataró, a les 10 del vespre, Cobla Contemporània. Per al dia 27, dilluns, a Santa Coloma, a les 10 del vespre, Cobla Flama de Farners. A Mataró, a 11:45 del vespre, doble audició amb la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Per al dia 28, a Mataró, a 11:45 i a 7:15 de la tarda, sardanes amb la Principal de la Bisbal. Aquestes audicions de Mataró estan totes dins les festes de les Santes, Festa Major de Mataró. Posem-hi una sardana a la cartellera. Serà Festa Major, original del mestre Josep Capell, i l'interpreta la cobla a la Principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat Festa Major, sardana del mestre Josep Capell. Ens ha servit per destacar aquests dies de festes majors de Lloret i Blanes. Fem un repicó per anar acabant, com que estem en festes importants, i posem un consell que ens proposa musicalment el mestre Lluís Pujals amb la seva sardana Tots a la Festa. L'escoltem per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat Tots a la festa, sardana del mestre Lluís Pujals. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu. Bon diumenge, bona setmana i bon final de Festa Major. O principi per la gent de Blanes.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
1: Bon dia, amics sardanistes. Segona hora del programa sota la direcció i guió de Josep Tibau. Tots dos us desitgem una molt bona festa major. I comencem parlant de la Vila de l'Escala. El dia 7 de març de 2004 va ser la presentació de la cobla principal de l'Escala i el tenorista i compositor Narcís Costa els hi va dedicar la sardana Somni Escalenc, a la que hi va posar lletra la cantant Sandra Clapera, que és qui la interpreta acompanyada amb la principal de l'Escala. Somni a l'Escala, l'escoltem del mestre Narcís Costa i Ventura.

La Sandra Clapera i la principal de l'Escala han interpretat Somni escalenc, del mestre Narcís Costa i Ventura. I ara sí, de la gran quantitat de sardanes que té dedicades Lloret de Mar, us proposem escoltar Lloretenca, del compositor Josep Viader. D'aquesta manera ens afegim a la Festa Major de Santa Cristina 2026. El mestre Viader havia estat director de la Coral del GEC i de la Polifònica de Girona. Va ser professor del Conservatori de Música de Girona i del 1965 al 1985 en va ser-ne el director. El mestre Josep Viader es va deixar el 2012. A continuació, la Cobla Ciutat de Terrassa ens ofereix la seva sardana, Lloretenca.

Hem escoltat Lloretenca, una sardana del mestre Josep Viader amb la cobla Ciutat de Terrassa. Dins l'antologia poètica catalana, un dels poemes més coneguts de Joan Maragall és La vaca cega. El mestre compositor Antoni Juncà va fer aquesta bonica sardana que podem escoltar a continuació, La vaca cega, en una gravació de la cobla Montgrins.

Hem escoltat La vaca cega, del mestre Antoni Juncà, amb la cobla Montgrins. En Javi Mel, Jaume Vilà i Mèlic va ser un dels homes que més va influir en el desenvolupament de la sardana a la comarca del Baix Llobregat. Conegut com en Javi Mel, va estudiar primer amb el seu pare i després a l'Acadèmia Marshall de Barcelona. Posteriorment va ser l'ànima durant molts anys de la cobla La Principal del Llobregat, de la qual va esdevenir director. Va començar de tiple, de tenora i després va ser contrabaix. L'any 1949 va compondre una de les sardanes que li van donar més popularitat, Cecília Aimada. Ara l'escoltem amb la cobla Principal del Llobregat.

La Cobla Principal del Llobregat ha interpretat Cecília Aimada, una sardana del mestre Jaume Vilà i Mèlic. Ferran Carballido és un d'aquells autors, podríem dir, de nova generació. Com a intèrpret de flabiol, de ben jovenet ja va actuar a la Cobla Andorra, després a la ciutat d'Igualada, Juvenívola de Sabadell, Laietana, Ciutat de Terrassa, Premià, altre cop a la Juvenívola de Sabadell i la Cobla Montgrins. El 2009, a motiu del 125è aniversari d'aquesta cobla, els hi va dedicar Cavallers de l'Eternitat, que ara escoltem amb la Cobla Montgrins.

0: La Cobla Montgrí ens en ha interpretat Cavallers de l'Eternitat, del mestre Ferran Carballido.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, la selva marítima sardanista.
0: I arribem al petit espai homenatge a les dones compositores. Avui us parlem de Laura Segalà i Maranyà, que no és pas una de les compositores precisament més conegudes, però és una figura significativa en el món de la música de cobla i que a poc va omplint un catàleg de composicions. Una de les primeres sardanes que va donar a conèixer és Sardanes a la Torre del Palau del 2023. Altres títols seus són 77 anys damunt i Crits, crits del 2025, L'últim Nadal amb vosaltres d'aquest any i L'ermita de Sant Mus, que és la que ja tenim preparada per escoltar amb la cobla Ciutat de Girona.

Bye.

Hem escoltat l'Ermita de Sant Mus, de la mestra Laura Segalà, amb la cobla Ciutat de Girona. El músic i compositor Pere Fontàs, fill d'Amer, ens va deixar el 2002. Va dedicar tota la seva vida a la música en general i a la sardana en particular. Des dels 13 anys fins que es va retirar l'any 1993, Pere Fontàs va pertànyer a diverses cobles i va compondre al llarg de la seva vida una setantena de sardanes. I d'elles avui seleccionem Capvespre al Castell, inclòs en el compacte Malgrat Ciutat Pubilla, enregistrat el gener de 2001 i interpretat per la cobla salvatana.

Hem escoltat Cap vespre al castell, una sardana del mestre Pere Fontàs amb la cobla Selvatana. Siegfried Galbany va néixer a Cabrils el 1936. Als 15 anys ja va compondre la primera sardana per a piano. Durant la seva vida va rebre homenatges dels sardanistes de molts indrets. Les seves sardanes demostren sobradament com era ell, vital, senzill i directe. L'any 2000 va estrenar Cap d'any a Tossa, que va obtenir el guardó de millor sardana de l'any. L'any 2001 va dedicar una sardana a dos destacats sardanistes del municipi de Blanes, amb el títol de En Lluís i la Benita. Ara l'escoltem amb la cobla Mongrins.

Hem escoltat en Lluís i la Benita, del mestre Siegfried Galvany, amb la cobla Mungrins. Encarem la recta final del programa d'avui i arriba el moment Viladasau. Cala Salguer és la sardana obligada de tible que escoltarem tot seguit. Molt inspirada i d'una gran força interpretativa, avui la podem escoltar en la versió que ens fa la cobla Sant Jordi i el seu solista Iván Alcazo. Així doncs, l'escoltem.

Hem escoltat Cala Salguer, del príncep de la tenora Ricard Viladasau amb la cobla Sant Jordi i el solista Iván Alcazo. Francesc Picard no és massa conegut com a autor, però sí com a dinamitzador sardanista, ja que porta molts anys dirigint el programa sardanista La Principal de Quart de Ràdio Quart. Li coneixem sardanes com Palau, El Nostre Poble, Els de l'Avi Xaixo i Per la meva estimada. Ara, d'un compacte editat l'any 2021, seleccionem una sardana de lluïment de tenora, titulada La Gusarat. Ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat L'Agosarat, una sardana del mestre Francesc Picard amb la cobla principal de la Bisbal. I així arribem a la fi del programa d'avui, i també tancant, com aquell que diu, la festa major de Lloret de Mar. Ho fem amb Cantant a la festa, una sardana que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal i del mestre Artur Rimbau. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Avui, 26 de juliol, se celebra la Diada de Sant Elm, que coincideix també amb Sant Anna i Sant Joaquim. Per tant, per molts anys, a tots els Elms, Annes i Joaquims. Aquí, a Lloret, aquesta diada la lidera la confraria de Sant Elm, patró dels mariners i navegants del Mediterrani. Després d'haver fet la passada dels obrers de Sant Elm ahir al vespre pels carrers de Lloret amb una celebració a la plaça de la Vila, avui diumenge la celebració comença a les 11 del matí amb una missa a l'església parroquial. Tot seguit es fa un dels actes principals, que és l'ofrena d'una corona de Lloret en memòria de les persones que han perdut la vida a la mar. Primer, el monument de la Marina Mercant, al Passeig Verdaguer, i tot seguit al fons del mar, a l'alçada del Club Nàutic Lloret, qui col·labora.
4: La cofreria Sant Elm, doncs, un dels seus elements fonamentals quan es va fundar és precisament aquest, l'ajuda a la gent de mar, i llavors el dia de Sant Elm, a la processó, el que volem tenir, doncs, és un record, doncs, primer, per tot aquest persones que han perdut la vida en el mar en el transcurs de l'any, i després tots aquells navegants que històricament doncs, han treballat al mar, actualment i en el passat i en el futur, i doncs tindrà un record per ells i que els hi vagi tot molt bé.
3: A més, l'Escola de Vela durà a terme el 42è Trofeu Sant Elm a la platja de Lloret. De cara a la tarda arriba el Vall de Plaça de Concurrència Popular. Primer, a les 7, els obrers de Sant Elm faran una nova passada des de la Capella dels Sants Metges, passant pel carrer Sant Elm, fins a arribar a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la dansa. En aquesta ocasió, les obreres de Santa Cristina són entrades a la plaça pels representants de Sant Elm, i a més, tota la mainada que ho vulgui també surt a ballar.
4: El Ball de Plaça, on hi participen tots els nens i nenes, on és la cantera dels futurs balladors de Ball de Plaça. I sí, és una festa, una part més divertida, més lúdica del Ball de Plaça, amb la participació, evidentment, dels quatre balladors de l'any, amb les seves parelles, i amb la participació de tots els nens, amb els pares que els porten, i la veritat que és una festa molt viscuda.
3: A la nit, per tancar la Festa Major, hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: mira.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: of you.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Things that make you go, hmm.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Els gegants de Lloret organitzen la cercavila Sa Nocturna Gegant. És una de les novetats de la festa major d'enguany que se celebrarà diumenge a 8:45 del vespre. La trobada serà a la plaça Pere Torrent per anar tots plegats fins a la plaça de la Vila en una cercavila que comptarà amb la participació dels gegants centenaris de Caldes de Malavella. Escoltem Àlex Lechuga, cap de la colla gegantera de Lloret.
3: Nosaltres hem volgut fer un acte a Santa Cristina perquè feia molts anys que abans fèiem trobada gegantera i durant uns anys vam veure que era inviable fer una trobada gegantera a Santa Cristina perquè bueno, hi ha molta gent, el volum de gent no permet fer organitzar actes grans i llavors doncs, hem volgut donar un caire diferent i una mica és també doncs, fer una cercavila nocturna perquè fa molta calor. Últimament les cercaviles no es poden fer bé i amb condicions òptimes i per això ho hem volgut fer-ho a la nit.
2: La intenció des de la colla, diuen, és que si surt bé, Sa Nocturna Gegant es converteixi en tradició. Tot i ser a 8:45 del vespre, a les 8 ja seran a la plaça Pere Torrent.
3: Mira, nosaltres a les 8 de la tarda ja estarem allà plantats amb els gegants de Caldes de Malavella i llavors la idea és a les 8:45 començar a animar una mica la gent i que escoltin música i fresa també doncs, a la plaça Pere Torrent i que ja vinguin allà a la convocatòria i comencem a sortir cap al recorregut que hem pensat que és Pere Torrent, al carrer Torrentó, Sant Pere, cap a baix que tirant cap a la plaça Piferrer, plaça Església, al carrer de la Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer i la plaça de la Vila. I allà a la plaça de la Vila doncs, farem uns balls, la colla Caldes, la colla de Lloret i uns balls finals. I la nostra idea és que els gegants doncs, es quedin a la façana marí, bueno, a la plaça de la Vila, mirant cap al mar, doncs, veient també com si fossin uns espectadors de veure el castell de foc.
2: Aprofitant que a la plaça de la Vila hi haurà tothom que haurà participat en el ball de plaça, des de la colla gegantera esperen que aquells que passegin per Lloret s'hi sumin. A més, s'expliquen, els acompanyarà una banda.
3: El que volem és això, que també, a part de la gent que ja estarà a la plaça i que és la Triada de Sant Elm i que s'organitza el ball de plaça, però tota la gent que estigui passejant per Lloret, doncs que ens acompanyi fins allà baix i que allà a la plaça de la Vila ens ajuntem, tota la gent puguin veure les diferents coses no, que tenim de la festa major, entre elles doncs, el ball de plaça. Hi haurà gent del ball de plaça allà, i nosaltres som geganters. Dir-vos també que ens acompanyarà una banda, que a més una banda que ens acompanyarà i tocarà temes actuals com temes també tradicionals i que esperem que ho passeu molt bé i que acompanyeu els gegants indians.
2: Una proposta que pretén que els gegants indians aconsegueixin una solemnitat i un protocol dins de la Festa Major de Santa Cristina. Recordem que la cercavila Sa Nocturna Gegant celebra la seva primera edició amb convocatòria aquest diumenge a 8:45 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El castell de focs artificials i el concert líric en formació d'orquestra de la principal de la Bisbal tancaran la Festa Major de Santa Cristina aquest diumenge. Els focs es faran tal i com és habitual per la Diada de Sant Elm, a la platja de Lloret, i l'encarregada de l'espectacle serà la Pirotècnia Valenciana, guanyadora de les 5 darreres edicions. Ens en dona més detalls Manel del Rosal, que és delegat comercial de la Pirotècnia Valenciana.
4: Hem fet un disseny i molt acord donat a les experiències dels darrers anys que hem tingut a Lloret i els diferents canvis d'ubicació que hem tingut, perquè abans es feia a la platja i bueno, es continua fent al passeig marítim, però més al darrere i un posto més ampli. I donat aquesta experiència, doncs hem fet un disseny molt a mida per lo que és la ubicació del castell de focs de Lloret.
3: A més, explica que a part dels petards clàssics, també en podrem veure d'alguns aquàtics amb una secció de carcasses aquàtiques amb multicolor, una de les seccions més importants de l'espectacle. Tot el producte és biodegradable. Tanmateix, aquest any explica que tornaran a disparar també a Blanes i en coincidir amb dues festes, la de Lloret i la de Blanes, faran els dos espectacles alhora. Pel que fa a la meteorologia, el vent podria arribar a afectar no només a l'espectacle, sinó també a la caiguda dels residus de cartró que puguin haver-hi.
4: Clar, allà on bufi el vent, malauradament no podem... Fins ara no tenim mitjans per corregir-ho, no? És l'única cosa que afecta. Donat això, és per el que feia abans el comentari de les distàncies de seguretat, que precisament estan per això, perquè les possibles caigudes de restes no afectin els espectadors.
3: El castell de focs artificials és aquest diumenge 26 de juliol a 11:15 de la nit a la platja Gran de Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Marc Béjar ha publicat nous temes. El lloretenc, que fa un any va treure la seva primera cançó, Com dues fulles, ha publicat algunes peces més. Amb el seu primer tema ens explicava que sempre havia fet música electrònica i va voler fer alguna cosa diferent, així que va publicar Com dues fulles. A partir d'aquí ha anat fent altres cançons en català amb ganes de provar diferents estils i parlant de diferents coses, tot i que sobretot giren entorn a l'amor.
4: Temes els que surten, la veritat és que molts parlen d'amor i intento canviar-ho, però alguns altres són històries que invento o que m'agradarien o que penso que la gent viu. No sé, quan veig algú, doncs dic la vida d'aquest com seria i llavors faig una cançó. La primera va ser una rumba, la segona va ser una cançó potser la més de cantautor, més senzilla. La tercera va ser un vals de piano. La quarta és potser un tema més pop. Tampoc soc molt expert en estils, però jo crec que és el més pop de tots. He tornat a fer una rumba i ara estic intentant fer coses més electròniques, també, portar el català cap al sector més electrònic, perquè és, al final és el que m'agrada, el que més senzill de fer.
3: A l'hora d'escriure, de vegades parla de coses que li han passat a ell mateix, d'altres es fixa en terceres persones i també escriu sobre coses que li agradaria que li passessin. Escollir una cançó preferida, però no és fàcil.
4: Com dues fulles tinc carinyo perquè va ser la primera. Et diria que Camins de llum és potser la que més m'agrada perquè al final tracta d'un tema més personal. I una de les que estic fent ara jo crec que és una de les meves preferides, l'Afrobeat aquest. És molt... no sé, la lletra m'ha agradat molt com ha quedat.
3: La més complexa, això sí, ha estat Estiu amb tu, que també li agrada molt com ha quedat.
4: Ha quedat molt guai. Al final anava a ser molt més senzilla, amb una guitarra i ja està, i vaig començar a afegir trompetes, i no sé, i al final es van acabar emplenant, i és, diria que és la producció més complicada que he fet, perquè he hagut d'emular una banda amb molts instruments des de l'ordinador. M'ho faig tot jo, tinc aparatos a casa que, per exemple, un és per simular les trompetes, és un bufador, i mentre toco amb el piano jo bufo, i llavors s'emula el que se'n diu l'expressió de la trompeta. L'única cosa que sí que no faig jo és les guitarres. Jo xapurreo com puc amb la guitarra i llavors l'envio a un guitarrista perquè me la faci bé.
3: Tot i que li agradaria dedicar més temps a la música, pensa que prefereix que es quedi com una afició i no dedicar-s'hi professionalment.
4: M'ha passat amb moltes coses de la meva vida, no? Els vídeos va començar amb un hobby i m'hi vaig acabar dedicant. Ara sóc enginyer software, també. Tot va començar amb cosetes per mi, m'hi vaig acabar dedicant. Llavors, la música crec que ho vull mantenir com a hobby, perquè si m'hi dedico potser ho cremo. Llavors, crec que es quedarà com a hobby, però sí que és veritat que m'agradaria dedicar-li una miqueta més de temps del que ho faig. Però bueno, ho he de compaginar amb la feina.
3: Les cançons de Marc Béjar es poden escoltar a les principals plataformes digitals i també a Nova Ràdio Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: te.
1: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula...

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Let me see you dance, baby.

0: sé que donde vayas lograrás estar muy bien.
1: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
2: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
1: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
2: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
1: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
3: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret. No.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: respirava e è tornata secca un macchinè. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor...

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: No te pido que vuelvas.
1: Exigí 10 razones.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Les 12 del matí.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
3: Cocodril Club. 28 anys en antena.
4: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
3: El programa Revival de l'Albert Maria.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1980.

te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar Estimats Vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. El grup es deia The Equals. I el seu cantant era Eddie Grant. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna. Que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de la part

0: besos.
1: La cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre,

0: lejos más es bienes.
1: ¡Ole! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar, va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988 la cançó de l'estiu va ser... Va, espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les corbes. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, esclar. He is a

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: Be happy.
1: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say they rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. I need someone who really cares. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Like

sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miki Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set On You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu. I've got...

però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó de

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
3: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir, qui creus que ha de manar? El cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després.
1: Toma, vinga.
0: És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals.

el Camp de Nanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

la banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt

sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hay playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Mar.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind, what a thrill. Grits, balls of fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu.

Been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó, considerada cançó oficial de l'estiu, va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it.

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una mica tona, atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, ven, devora-me.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 vaig veure la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. No.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda, Juan Luis Guerra. I al seu grup, los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe.

0: Semilla Negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Torresa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: que hay.
1: De los que hay.
0: Han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado. Tots plegats, ¿eh? ¿Te recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

0: Al anochecer nos encontró la luna.
1: Y nos dieron las 10. Era una de les cançons de l'àlbum Física i Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
2: La

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
3: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: nova ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
4: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
5: L'estil mediterrani. Si escolta el moment. Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.